0: Pues hoy en Más de Uno Ibiza y Formentera comenzamos sección. Una sección con la que queremos conocer todos los secretos que hay dentro del archivo histórico de Ibiza y Formentera. Hay tantos secretos, tantas cosas que conocer que posiblemente no tendríamos días en todo el verano para comentarlos todos. Y además, si lo hacemos con nuestra anfitriona, la directora del archivo histórico de Ibiza y Formentera, gran amiga de esta casa que siempre nos abre las puertas de este sitio tan estupendo para los que nos encanta la historia. Ella es Fanny Tour y nos tiene preparados un montón de documentos súper interesantes para todos nuestros oyentes. Vamos a viajar al pasado, vamos a conocer curiosidades, vamos a conocer cómo era nuestra isla hace mucho, mucho tiempo. Así que yo no me lo perdería cada lunes aquí en Más de Uno Ibiza y Formentera. Y hoy comenzamos, nos cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos hasta el archivo histórico de Ibiza y Formentera con nuestra querida Fanny Tour. Muy buenos días, Fanny, ¿qué tal?
1: Buen día, ¿cómo va?
0: Pues con muchísimas ganas de iniciar esta nueva sección en la que vamos a conocer secretos, curiosidades, anécdotas que tenéis aquí guardadas. Y hoy creo que empezamos por todo lo alto, ¿verdad, Fanny?
1: Sí, sí, yo creo que sí, porque son documentos que físicamente no son espectaculares, pero la información que tienen es muy divertida y a la vegada nos expliquen cómo érem fa 300 años, 200 años.
0: ¿Dónde vamos a viajar hoy? Porque vamos a viajar varios siglos hacia atrás y vamos a descubrir que ya entonces también se ponían multas, que no es algo del siglo XXI.
1: No es un inventar. El que cambiaba precisamente era subjecte de esas multas. Es motivo por el cual multaban a los ibicencs, que eso sí que ha cambiado.
0: Pues tenemos el enorme privilegio de tener con nosotros delante un libro de multas de 1770 a 1882. Está encuadernado como antiguamente y tenemos todos los documentos que se pueden encontrar de aquella época. Fanny, es increíble poder bucear en estas páginas, que es casi casi un códice en que está encuadernado, porque es como...
1: Sí, está encuadernado en pergamí, que es como se encuadernaban, diguéssim, els llibres més importants, perquè no hi havia pergamí per tots, i els papers d'una qualitat que no té el paper actual, vull dir, per això s'ha pogut conservar un document del segle XVIII i inclús com en tenim del segle XIII i XIV, i la veritat és que, com molt bé dius, és una meravella per la informació que dona de les multes que es posaven en un moment en una realitat determinada. Per exemple, hem obert per una pàgina qualsevol i posava per en Jaume Pardal el 25 de juliol per haver-hi dos sustos sinos a la vinya d'Antonio Roig Gros. Llavors, una mica més endavant, Simón València, de 3 d'abril, por haver-hi dos sus cabres a la vinya de Bartomeu Rosselló. És a dir, les multes que posaven eren coses com aquestes. Ara és per haver aparcat malament o haver deixat el cotxe a un lloc on no es podia, haver sobrepassat la velocitat, i abans eren perquè uns animals d'una finca envaïen la finca del costat i, clar, li posaven una multa perquè li havia fet mal a les vinyes o a les terres del vesí. Llavors hi havia un altre, por haver-hi dos su ganado a la vinya d'una altra persona, de Jaume Taltabull.
0: Aquí no se cobraban pesetas ni en euros. ¿Cómo se cobraban estas multas? ¿Cómo se pagaban? Porque al lado de cada justificación tenemos apuntadas unos números.
1: Sí, es cobraba en rals, por ejemplo, de esta época, en rals o en sous, que eran diferentes tipos de moneda, tot i que la moneda cambiaba, pero en aquella época ya era así. Y llavors, por ejemplo, ya en el segle XIX ya continuaban las multas, ya se pagaban en pesetas y en canets y en rals, pero, por ejemplo, ni había per el mateix motiu, però en aquest cas a la ciutat, perquè un cerdo de su propiedad vaya vagando por las calles. Ha tenido a bien imponerle una multa de una peseta. Una peseta en aquella època
0: era mucho dinero, ¿eh?
1: Molts de sous. I d'això d'esports n'hi ha molts. Llavors també hi havia per tirar cendra. Enmig del carrer, clar, la gent feia braser, feia foc, i llavors tiraven les cendres enmig del carrer, com aquí avui en dia tires ferms, no?
0: ¿Qui escrivia esto? Porque nosotros lo estamos contando con la radio, no tenemos una imagen, no somos televisión, pero me gustaría transmitir que está escrito de maravilla, con una letra de caligrafía de estas de toda la vida. Abajo aparece una firma, que no sé si será la persona a la que le multaban o la persona que ponía la multa. ¿Quién escribía esto? ¿Cómo se hacía? Porque ahora mismo Fanny Tour tiene una de 1892.
1: Exacte. Sí, bé, això ho firmava normalment gent del departament de tresoreria, o bé el secretari, o bé un membre d'alcaldia. I aquesta notificació s'enviava al jutge municipal. papal, eh? Pues, per exemple, aquí hi ha un escrit de 6 de febrer de 1892 que s'envia en el jutge municipal de la ciutat per haver venut carn de porc en mal estat. Llavors, un altre era, per exemple, per tirar aigües brutes en el carrer.
0: Aigües brutes, que hay que decir que es las necesidades que cada uno hacemos en nuestra casa y que antes no se hacían en nuestras casas.
1: Efectivament, se tiraven en el carrer.
0: El famós aguabà.
1: Exacte, efectivament, que va, això de s'aguabà fins a mitjan segle XX va continuar funcionant. Per això a vegades se tirava freqüentment fotal pels carrers i per això molts de carrers tenien una séquia enmig perquè les aigües brutes correguessin per allí. Per exemple, aquest de 22 de gener de 1892 parla de que una persona habiendo infringido el ban municipal de neteja en 15 de septiembre último arrojando aguas sucias desde su balcón de su propiedad. Imagineu, tirar aigües brutes des d'un balcó a xafester, que es devia armar, devia ser guapo, eh?
0: Porque estamos hablando de qué zonas concretamente de Ibiza, porque en este caso esta multa corresponde a 1892. ¿De dónde estamos hablando y de qué parte de la isla estamos hablando?
1: Estan parlant de la ciutat i estan parlant concretament de Raval, que se li deia Raval de la Marina i de la Penya, fora de les Morades, i en aquest cas era un vesí, no direm el nom, però era un vesí del carrer del Passadís, aquí a la Marina.
0: Eso te va a decir que esa calle todavía se conserva en la Marina, ¿no?
1: Sí, sí, sí, efectivament, eh? O sigui, el carrer del Passadís, que, bueno, avui en dia el carrer del Passadís és abans es deien de Barcelona, que ara el carrer de Barcelona està en es moll, però avui dia és la zona de la Marina.
0: ¿Des de cuándo más o menos se conservan estas multas aquí en el archivo? Porque este libro tan maravilloso que tenemos aquí, que podría estar prácticamente en un museo, hemos visto que se remonta a 1770 y llega, en este caso, 1892. ¿Desde cuándo se conservan multas, más o menos, aquí en el archivo?
1: Així, llibres de multes específiques des del segle XVIII. En tenim des del segle XVIII i n'hi ha fins a principis del segle XX. És a dir, sobretot es reflectien els incompliments o bé de la normativa o l'incompliment de bans militars que signava el governador o de bans municipals que signava el batle. Però llavors també hi havia llibres de càstigs, per dir-ho d'alguna manera, on també segons quins bans municipals s'incomplien, i estan parlant del segle XVII, perquè un ban militar de finals del segle XVII, de 1699, que prohibia les fuites, un costum que hi havia, i especificava quines eren les penes que pagarien i les multes que pagarien la gent que protagonitzàs o col·laboràs amb una fuita, per exemple.
0: Claro, porque ¿quién era la persona o el órgano que dictaba la ley en aquella época?
1: Bé, hi havia els bans militars que els signaves governador d'una determinada naturalesa i els que afectaven a neteja i qüestions municipals es dictava els batle i les multes els podia imposar o bé l'Ajuntament o determinada tipologia d'infraccions s'enviaven a jutjat, en el jutge municipal o en el jutjat d'instrucció, i en aquest cas qui dictava era el jutge municipal, i en el cas dels bans militars qui imposava la sanció era evidentment el governador.
0: Y la pregunta del millón, ¿cómo se pagaban? Porque ahora vamos al banco, bueno, metemos en el cajero, escaneamos un código QR, un código de barras y se paga. ¿Cómo se hacía antiguamente? Porque no creo que la gente tuviera muchos sous en aquella época.
1: No, n'hi havia molt pocs, i clar, la gent que no pagava acabaven sus ossos a la presó, eh? Vull dir, s'arreglaven les coses així, però sobretot en sus pocs sous que pogués haver-hi a sa casa, o venent una gallina, o depenent de sa multa, o venent un animal més gros, havia de pagar sa multa, perquè si no acabaves en sus ossos a la presó, i que sa presó tampoc sortia gratis, alerta, eh? Perquè llavors havien de pagar en ses seues propietats sa seua manutenció a sa presó.
0: Estos documentos son tremendamente útiles para conocer cómo era la sociedad de aquella época de Ibiza, ¿no? ¿Cómo era el día a día en aquella época, por ejemplo, en 1860, 1870?
1: Era una vida i era una manera de viure i de fer feina que, llevat dels grans propietaris i els terratinents, era una economia de subsistència. La gent vivia de lo que recollia, els pescadors de la pesca, els pagesos de lo que conreaven, venien a plaça a vendre i amb això subsistien. Hi havia gent que treballava en obres públiques, a gent que treballava de mesurar a altres bandes o de jornaler, vull dir, a finques d'altres, gent que treballava d'aiguader, homes i dones transportant aigua perquè no hi havia aigua corrent, per tant, anaven a sa font pública, que fins 1928 només n'hi havia una, a sa plaça de sa font, a la Marina, i quan no s'espanyava, que s'espanyava molt sovint, o quan no hi havia restriccions d'aigües, perquè hi havia escassesa d'aigües o s'havia remput una canyeria, una canaladura, anaven allí, carregaven baldraques i gerres d'aigua i les pujaven a dalt vila, les cases més benestants, i els venien, i qui no podia pagar un aiguader se l'anaven a buscar ells mateixos. Tenien els animals, per això hi ha tanta multa, de porcs, de cabres, d'ovelles i de gallines pels carrers, perquè la gent tenia els animals a corrals, a casa seva, de vora casa seva.
0: I també a la Marina se tenia els animals?
1: A la Marina i a Dalvila. La gent tenia els animals a casa seva. Els hi donaven escalfor i a vegades controlaven, perquè tenir un porc era una propietat importantíssima i els tenien allí. Clar, els fems i la resta el produïen allí. Llavors que els fems se venien a la pagesia perquè era com abonaven les terres. Però a vegades aquests fems s'acumulaven a la casa o s'acumulaven abans a l'escaire del carrer o a l'escaire de la carretera. Per això hi havia abans que deien que els fems s'havien de depositar en uns llocs determinats a les afores de la ciutat, però que no s'hi podien tenir massa dies, perquè clar, imagina que comença allò a fermentar i que tot això quedava regulat, i quan s'infringien aquestes regulacions i quan caien les multes. La gent amb què es traslladava amb carros i més endavant ara amb bicicletes. Quan les bicicletes se considerava que duien una velocitat més alta del normal, com per exemple a principis del segle XX, que anaven a més de 10 km per hora, patapam, una altra multa, perquè hi havia un banc que deia que no es podia circular a més de 10 km per hora. Però també els carros, el mateix. Llavors, on s'aparcaven els carros? Ara hi ha pàrquings, i abans també hi havia pàrquings de carros. Per exemple, de vora el Teatre Pereira, el que avui ocupa el restaurant La Brassa, allò era un aparcament de carros de la gent que venia fora vila i aparcava allí.
0: Descarga i descarga, que diríamos ahora, no?
1: Efectivament, la gent no podia fermar el carro i l'animal a qualsevol banda. Hi havia llocs on s'havien d'aparcar, i un d'ells eren aquests. Llavors va haver-hi un projecte de construcció, un apeadero de animales. M'explica, vull dir que tot es regulava, però segons la realitat que hi havia en aquell moment.
0: Nos has hablado además de una multa a una persona por vender carne en mal estado. Se regulaba y se establecía cómo había que vender la carne, los productos, me imagino que el pescado, la fruta, la verdura.
1: Exacte, per exemple, en el segle XVIII tenim molts de documents, que un altre dia també els podem veure, d'acords de la universitat, primer i llavors de l'Ajuntament, dels preus havien de vendre's el peix, per exemple. És molt interessant pel llistat tan enorme de peixos que demostren la varietat de pesca que hi havia, i es regulaven els preus. La universitat regulava i controlava els productes bàsics d'alimentació, és a dir, el preu de la carn, el preu del peix, el preu del pa, i per tant en su devenir dels temps, evidentment es vigilava que tot això es venés en bon estat. Per exemple, hi ha multes i hi ha sancions per vendre la llet aigualida, hi ha multes perquè el pa no tenia el pes que li tocava. De fet, per exemple, hi ha un document molt interessant de 1824 on es recent creat càrrec de subdelegat de policia, que és quan es va crear el que avui entenem per policia nacional, que era la policia de vigilància, que es va crear l'any 1824 per controlar la població quan se va implantar una altra vegada la monarquia absolutista, és a dir, la manca de llibertat absoluta, amb Fernando VII, i va crear un cos de policia. I a Eivissa va tenir un subdelegat de policia que tenia, entre altres competències, vigilar el pes d'espà. Quan passaven un parell de dies, pesava menys del quilo estipulat. Clar, l'Ajuntament devia fer més mànega ampla, els instava a aplicar multa perquè en tenies despatx en el propi ajuntament, i l'ajuntament els hi explicava: miri, és que un pa pagès quan du un parell de dies fet s'asseca i minva. Això no vol dir que hagi enganyat el forner, simplement que quan es va fer, es va coure, pesava un quilo i ara pesa 900 grams, 800 grams. I aquest rifirrafe també te dona una idea de lo que passava en la venta d'espà.
0: Però hi havia avispaus en totes les èpoques.
1: En totes les èpoques n'hi ha hagut, i igual que estava prohibit a partir de que es va haver un escorxador municipal, estava prohibit fer matances en el carrer o fer-les a casa seva, que havien d'anar a l'escorxador municipal. Però la gent seguia matant el porc a casa seva, dins vila, alerta, eh? Els carrers de la Marina han vist matances de porcs.
0: Madre mía. Pues en este primer episodio, en este viaje que hemos realizado a los secretos del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera, hemos conocido cómo y por qué se ponían multas. Nace muchos siglos, a partir más o menos de 1700 hasta 1890. Hemos hecho con nuestra anfitriona de esta sección que vamos a emitir todos los lunes en Más de Uno Eivissa y Formentera, Fanny Tur, la directora del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera. Fanny, ha sido un placer.
1: Gracias, pero yo también.
2: Onda Cero, tu radio. Tus clientes merecen más que un simple traslado. Merecen vivir en Ibiza, su tradición, su cultura y su esencia.
3: Dipesa Group. Más de 30 años transportando personas con la discreción y la excelencia que esperas. Porque cuando ellos están en las mejores manos, tú también lo estás.
2: Dipesa Group. El lujo es sentirse en casa.
4: Desde Hostelería por el Clima, una iniciativa de Codés junto a Coca-Cola y con el apoyo de Hostelería de España, estamos comprometidos con la descarbonización del sector y la lucha contra el cambio climático. Por ello, estamos decididos a reivindicar y promover el uso de energía renovable, medidas de ahorro de agua y de gestión de desperdicio alimentario, la correcta gestión de los residuos y el fomento de productos de proximidad. Si tienes un bar, restaurante o cafetería, únete a Hostelería por el Clima para fomentar el consumo responsable en el sector y contribuir a impulsar la gestión eficiente del mismo. Súmate a la lucha contra el cambio climático.
5: Más de uno Ibiza y Formentera. Agustín Prades y Manu Gón. Onda Cero.
6: Vamos apurando el final de este Más de uno Ibiza y Formentera de este 29 de junio. Un día tremendamente especial porque hoy mis padres, el gran Roberto y la gran Julia, celebrarían 60 añazos de que empezaron a salir como novios. Enhorabuena, felicidades a la Marijuli y al Robertito. Y qué mejor para celebrar este aniversario tan bonito, 6 décadas desde que empezaron a salir. Luego ya llegó el matrimonio, llegó el Manolito que les habla y llegó todo lo que vino después. Una pareja fantástica. Se llevaron de maravilla, siempre un ejemplo para todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocer al gran Robert, que nos sigue cuidando desde arriba, y cómo no, a la gran Julia, a la que estamos deseando que vuelva con su sección Leemos con Julia. En fin, que no me enrollo más, les dejo de momento, antes de despedirme, con Status Quo y este pedazo de tema que todos alguna vez hemos bailado.